0: bone lo nkengi va va thotshwani
1: nsha
0: va thotshwani
1: ande bina mtozo
0: lo thotshande va liza va likhai
1: machoto
0: va choto
1: nsha
0: va choto